0: En temps d'estiu, molt d'aperitiu i ben de solet nutritiu. I a les 2 menys quart cada diumenge, de dalt a baix per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, de dalt a baix, amb Yolanda Martínez.
1: Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalt a Baix. De l'Albufera a les paraules que fem servir cada dia i de les paraules a una música que busca nous camins. Avui posem la mirada en la llipebre, en tot allò que la llengua ha anat guardant al voltant de l'Alzheimer i en una proposta musical que podrem escoltar en directe la setmana que ve al Moniati. Començarem per la cuina, perquè darrere d'un plat tan nostre com la llipebre també hi ha territori, memòria i una manera d'entendre la vida. Després serà el torn d'Imma Cerdà, que ens portarà per algunes paraules que tenen darrere una història molt més curiosa del que podríem imaginar. I acabarem amb Josep Vicent Fretxina i una proposta que es mou entre guitarres, sintetitzadors i noves sonoritats. Una música que podrem descobrir de prop la setmana que ve. Comencem!
0: Obrim el micròfon a la cultura amb una conversa amb ànima i arrels. Una veu convidada amb una mirada pròpia.
1: La gastronomia és un clar exemple per endinsar-nos en les històries dels nostres pobles. I avui em permetran que vaig cap a casa, cap al meu poble, perquè a Catarroja la llipebre és una de les expressions més arrelades d'esta cultura vinculada a l'albufera, al port i a la pesca tradicional. Cada setembre Catarroja recupera esta tradició amb el concurs de llipebre, una cita que reunís veïns i cuiners al voltant d'un plat que ha passat de generació en generació i que, amb els anys, s'ha convertit també en un dels grans reclams gastronòmics del municipi. Darrere de cada cassola hi ha molt més que gastronomia. Hi ha una manera de viure, un ofici i un patrimoni que la comunitat de pescadors treballa per mantindre viu. I per a parlar de tot això i també del present i del futur de la llipebre, parlem amb Miguel Raga, president de la comunitat de pescadors de Catarroja. Miguel, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Yolanda.
1: Conta'ns, el concurs de llipebre és ja molt més, no?, que un concurs gastronòmic. Què representa per a la comunitat de pescadors i quin paper jugueu vosaltres?
2: El concurs de llipebre és, pues, datarà des de l'any, portarem en un any, crec que 58 anys. Varen fer un xicotet, una cosa xicoteta. Hasta que se va fer, pues se patrocina pues, pel poble, per la gent que volguera col·laborar. Entonces la comunitat de pescadors, com a entitat més antiga d'este poble, o part d'això, aportava les anguiles pa fer. A ser pescador, pues, sempre tenies anguiles i aportàvem anguiles per fer aquests concurs. Després, claro, se feia popular i ja s'ha fet molt gran. Per avui són 150 comensals, són cuiners tampoc. Gent del poble que vol col·laborar en la festa.
1: Com nomenes tu, la llipebre va néixer, no?, com un plat humil dels pescadors fet en el que se tenia, no?, a l'abast. Això ha canviat la recepta des dels seus inicis fins ara?
2: No, per mi no. Antes, claro, hi ha moltes cuines de llipebre, moltes. Antigament es feien llipebre, però mai ha sigut de llipebre, sempre s'ha denominat l'anguila. Mai en llipebre, pues, ficava un cap de tenca, quatre quereguilles, dos anguiles, però la llipebre, en fi, com aquell que tratàvem era l'anguila. L'anguila i en aquell entonces la quereguilla. Que la quereguilla, claro, la quereguilla tampoc té tants anys, quasi no, però el pla de més fi és a anguila i a llipebre. Molta gent, pues, fa lo que... Han fet una llipebre de tenca, han fet una llipebre de rap, sí. Nosaltres sempre discutim, no, la llipebre és d'anguila. Tu has fet un suquer de rap que estarà millor que una llipebre d'anguila, però no digueu llipebre, digueu un suc de rap. Igual que tratem que tot el concursant que vinga pues, porta un recipient, no? Que és un perol típic de fer-se allí pebre d'ací. Esperos que siguin tradicionals, de ferro, colat o fundit.
1: Clar, l'anguila, com dius, és l'ingredient protagonista, però sí que és cert que avui la realitat de l'albufera és molt diferent, no? I l'anguila pues, no té ni de lluny l'abundància d'altres temps. Tu creus que es pot garantir el futur de l'allí pebre si no tirem també cap al futur de l'anguila i de la pesca tradicional?
2: El futur de l'allí pebre se mantindrà perquè altra gent està dedicant-se a repoblar, a intentar fer criar les anguiles. I ara estan dedicant-se, pues, a veure si poguerem fer repoblar la Politécnica d'ací de València. Està intentant a veure si pot fer que l'anguila... Ja ho ha fet que cria. El que no poden mantindre són les larves. En el moment que aconseguis fer això, pues, l'anguila se mantindrà normal. Serà de recriar-ho tota, criar un compost, però no, l'anguila jo crec que la mantindrem. El que passa que costarà, però no, ja està, ja està molt adelantat en fer avui ja podes fer criar.
1: Miguel, tirem ara cap al poble. Fins a quin punt la llipebre forma part de la identitat de Catarroja?
2: El poble, pues, quan tu també ho saps, que era de Catarroja, el tenim separat. Sí. El tenim separat i on més pega la llipebre, pues, era la zona de barris, el barri de Matos, el barri de Barraques, el barri dels Pescors, on se va fer el poble gran. Tu saps que el barri Catarroja se fa gran, de les barraques dels Pescors, ara creixent, i tenim més llaurols a banda del Raval, però llaurols i Pescors encara estan acostumats a l'anguila, però l'anguila molta gent així de fora, que no està molt, la repela, la confundixen en assacers, i està una miqueta de... Però gràcies a les cuines d'avui dia que estem tenint tastos moderns ara, pues estan ficant l'anguila ja en els seus plats típics, estan donant-li molta potència, perquè l'anguila té molt de sabor, i la gent està fent-se a mitjar-la ja.
1: Perquè, clar, a Catarroja hem de dir que tenim el concurs popular, no? que és el més conegut i el més estimat.
2: El però, més conegut.
1: Exacte, però en els últims anys està també el concurs professional que ha obert la porta, no?, a aquestes representacions, diguem, més creatives. Com ho viviu vosaltres? No sé si vos agrada veure com evoluciona el plat, o igual la modernització vos preocupa un poquet.
2: No, és la eixida que té avui l'anguila, perquè la gent vaig a conèixer-la, que se mitja de diverses maneres. No? I si el concurs el farem en guany, si no passa res, a novembre també. A començar en fent-lo farà 4 o 5 anys, perquè la llipebre, claro, volguen entrar a les cuines, que nosaltres fem molta cuina per cuinar cestos, i entonces fem una llipebre creatiu de 10 cuiners, una miqueta que ja tenen un restaurant, que tenen alguna estrella Michelin, venen així, i fem 10 tradicionals que fan normals, i 10 creatius. Què passa? Perquè això, pues, li dona més credibilitat a lo que menjar-se un plat d'anguiles. Per això estem promovent nosaltres i l'Ajuntament de Catarroja perquè aquests plats no se perguen.
1: Miguel, clar, si ara algun participant ens escolta, per a tu, què diferencia un bon allipebre d'una allipebre que simplement està ben cuinat? Que ha de tindre, perquè vosaltres, els pescadors, digueu, este sí.
2: Un allipebre, nosaltres considerem un allipebre, claro, el primer que vos en allipebre és la vista, no? La vista col·labora amb tot. El no estar desfeta, el no estar una pasta d'allipebre, que molts plats no se presenten com una pasta. Altre principal és el coloret, que venen uns colors blancs, altres que venen com si fos sang. Nosaltres el costum d'esta zona és un color butano, però allipebre en misteri no en té ningú. Si està l'anguila, està coguda, la quereguilla, la testa desfeta, és simplement acertar els altres ingredients, la sal i el punt de pebrera.
1: Doncs amb aquests consells ho anem a deixar. Miguel Raga, president de la Comunitat de Pescadors de Catarroja, gràcies per fer-nos la boca aigua, hem de dir, per continuar reivindicant aquesta identitat i també gràcies per atendre els micròfons de la ràdio pública.
2: Moltes gràcies a vosaltres i en particular a tu. Moltes gràcies.
1: Un abraç.
2: Igualment.
3: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartat de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
4: Escolteu, voleu participar al nostre programa? Ens agradaria saber curiositats del vostre entorn, quines són les vostres expressions preferides, els secrets dels vostres pobles, inclús receptes de les que es cuinen a foc lent. Podeu contar-nos el que més estimeu. Enviant un àudio de WhatsApp al 69 66 71 71 8. Anoteu amb paper i bolígraf. 69 66 71 71 8. Vos esperem.
0: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
1: Moltes vegades la història d'una paraula comença molt lluny del diccionari i la secció que avui ens porta Imma parla precisament d'eixe camí. Com estem? Bon dia, vesprada.
5: Bon dia de vesprada, Yolanda. Molt bé. Afortunadament. Demà, 21 de setembre, serà el Dia Mundial de l'Alzheimer, la malaltia, l'origen de la qual encara és desconegut, que provoca la majoria de les demències i afecta més de 50 milions de persones en el món. Tot i que el deteriorament cognitiu ha estat lligat a la vellesa, la relació de símptomes com canvis en la personalitat, pèrdua de memòria i dificultat per a comunicar-se va ser identificada com una malaltia específica el 1901 pel psiquiatre alemany Alois Alzheimer, en una pacient de només 51 anys. Quan faltà, pogué estudiar-ne el cervell i detectar que una tercera part de les neurones havia estat alterada o desapareguda. Que un nom propi doni nom a un lloc comú, com és en el cas d'esta malaltia, és un procés de creació de paraules conegut com a epònim. I són ben coneguts casos com el Premi Nobel, creat per Alfred Nobel, inventor de la dinamita, o quan diem que algú és un Quixot, perquè lluita per causes impossibles. Però és en la ciència, i especialment en la medicina, on trobem gran quantitat d'epònims. Fem-ne un repàs. A l'orella interna tenim les trompes d'Eustaqui, en honor de l'anatomista italià Bartolomeo Eustaqui. De manera similar, a l'úter tenim les trompes de Fallopi, descrites pel metge conegut com Fallopius. La malaltia descrita pel metge britànic James Parkinson du també el seu nom, com també el test per als nounats creat per l'anestesiòloga Virginia Apgar. Una relació menys coneguda és el cas de la salmonelosi, derivada de Daniel Elmer Salmon, o el procés de pasteurització, basat en els estudis de Louis Pasteur. Però pot ser, en el cas de les malalties mentals, és on la imaginació dels descriptors crea més epònims amb personatges de ficció. És el cas de narcisisme, del mite de Narcís, la síndrome de Peter Pan o el complex d'Èdip. La relació d'epònims és llarga i cada terme du darrere una història d'una persona real o fictícia que ha merescut crear una paraula nova. Acabaré amb un adjectiu creat en honor d'un cineasta valencià i que incorpora el diccionari normatiu valencià, Berlanguià, de Lluís García Berlanga, i que s'aplica a algú o a alguna situació que resulta esperpèntic, especialment si té un caràcter tragicòmic. Una bona mostra de com les paraules capturen la nostra història, la nostra cultura i fins i tot la memòria, que malalties com l'Alzheimer miren d'esborrar.
6: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Frechina.
7: Avui vos portem una proposta musical molt especial i que fa una mescla poc habitual. Guitarres distorsionades, sintetitzadors i noves sonoritats que busquen els seus propis camins. Si sabeu que tenen ganes de més, no patiu, que ho podreu escoltar en uns dies al COI. No sé si, Josep Vicent Frechina, bon dia, vesprada.
8: Bon dia per la vesprada. Esta setmana que entrem tindrà lloc un dels festivals més singulars del país, el Moniàtic del COI, amb un cartell que inclou Toni de l'Hostal, Roxy Hart, We Are Not Brothers, Mel de Romer, Aurora Roja, The Clitorians, El Ball de San Vito, Josep Maria Cendra i Júlia. És precisament d'esta darrera formació de qui volíem parlar-vos avui.

0: Estem escoltant la cançó Baix, de Júlia, que forma part del seu quart disc de llarga durada, O si lo batem. Com hem dit, Júlia actuarà al Moniàtic d'Alcoi esta pròxima setmana. Júlia és el nom de la proposta musical que lidera Estela Tormo i que en els tres discos anteriors tenia a Lídia Vila com la seva còmplice principal. Ara Vila ha deixat el projecte i Tormo l'ha fet avançar en alguna de les direccions que s'intuïen abans. Continua practicant, com hem pogut escoltar, un pop transparent, matinal i cautelosament minimalista, amb un accentuat component rítmic, alguns tocs psicodèlics o directament experimentals, i una maduresa expressiva bastant per damunt de la mitjana. Baix, la cançó que escoltàvem, tanca la cara del vinil i el seu antagonista, Dalt, no obri la cara bé. Amb ella us deixem fins la pròxima setmana.
1: Doncs amb les dues cares del vinil, Baix i Dalt, acabem el nostre de Dalt a Baix número 34. Abans rebeu una forta abraçada de Juanjo Alonso a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.